0: La crónica era de nuestro compañero Joan Bofill de Radio Barcelona. Seguro que lo de afortunado lo decía por él, porque él junto a 50.000 personas abarrotaron ese estadio olímpico de Barcelona. Así nos vamos. Recuerden que la información vuelve en media hora en A Vivir con Javier del Pino. Que tengan un feliz sábado.
1: Matinal Cadena Ser. Sohaib Nabi. Radio Castellón. Cadena Ser.
2: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
3: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
4: Quiero contarte un secreto. En ocasiones tengo calor.
5: Pues llama a Enercom. Te instalan aerotermia y aire acondicionado y te gestionan todas las ayudas. En Castellón, en Obispo Salinas 81 y en enercominstalaciones.com.
6: Benicassin te lo pone fácil para reciclar y cuidar juntos de nuestro entorno. En las nuevas islas para el reciclaje encontrarás contenedores con tapas de distintos colores. Azul para papel y cartón, amarillo para envases y plásticos, marrón para residuos orgánicos y negro para el resto. Pequeños gestos que entre todos marcan la diferencia. Porque juntos construimos un Benicassin más sostenible, limpio y responsable. Benicassin Netam Tu, Ayuntamiento de Benicassin.
7: Atento, oyente, este jueves, viernes, sábado y domingo tienes una cita pendiente. No hagas planes porque tu futuro coche te espera en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Podrás encontrar ofertas difíciles de imaginar con hasta 3 años de garantía. Busca en flexicar.es el concesionario Flexicar que te pille más cerquita y ven a por el coche de tus sueños.
8: Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
9: Celebramos 10 años contigo. En Toldos La Plana llevamos una década ofreciendo soluciones de sombra, toldos a medida, pérgolas bioclimáticas y sistemas motorizados para tu hogar y negocio. Gracias por confiar en nosotros. Disfruta de tus espacios al aire libre con estilo en Castellón y toldoslaplana.es.
10: Yo compro en Toldos La Plana. Ah, que tú no. En Castellón y toldoslaplana.es.
11: Día com va per ahí y com va Quique Lencina.
12: ¿Qué tal? Molt bon dia. Molt bé.
11: Hui, la cosa va d'analitzar el futur de la biodiversitat en la cadena alimentària i també parlarem de temporada d'aigua. Interessant, ja ho veus.
12: I a més farem un salpicó de gamba i parlarem de dipòsits quan entrem en la secció del vi. Interessant, ja veureu.
11: La Llavor, saluda i comença.
1: La Llavor, Juan Magraner.
11: Fou dimarts passat. En la Universitat Politècnica de València, experts europeus analitzaren el futur de la biodiversitat en la cadena agroalimentària. Sona molt així, molt complicat. A veure, Carlos Martínez, bon dia.
13: Bon dia, Juan. Molt bon dia.
11: Qui és Carlos Martínez?
13: Bueno, Carlos Martínez es el director comercial y de desarrollo de Quality and Advisor. Quality and Advisor es una empresa de consultoría valenciana que du més de 25 anys d'experiència en el sector agrícola, sobretot hortofrutícola i en les empreses de cítrics. Treballem en tota la comunitat valenciana i àmbit nacional. I Carlos Martínez porta tot el tema de desarrollo de negoci de Biodiversity Grow, que és una norma, un referencial valencià, conjuntament en la Universitat Politècnica, que porta tot el tema de biodiversitat a nivell agrícola.
12: Carlos, conta'ns una miqueta, parlem d'aixa trobada d'experts, que com dèiem va ser el dimarts passat en la Politècnica.
13: Correcte, el dimarts passat tinguérem una visita, ¿vale?, d'una trobada entre diferents personals de supermercats alemans, que nosaltres estem treballant des de València en una fundació alemana que se diu Food for Biodiversity, on estan tots els retailers alemans, grans cadenes de supermercats com són Aldi, Rewe, Kaufland, i estos supermercats el que estan apostant ara és per la biodiversitat, ¿vale? Entonces, esta trobada vingueren així a la Universitat de València estos supermercats per veure com estàvem nosaltres treballant en la part de biodiversitat, ¿vale? Entonces, els primers datos de nosaltres presentarem els primers datos piloto nacional que estem desenvolupant en Biodiversity Grow, que apunta a indicadors de biodiversitat funcional en la terra i l'equilibri biològic que es està donant a les finques hortofrutícoles. Així, estiguérem parlant la Universitat Politècnica, el Departament de Química Orgànica, la doctora Lola Raigón, on va presentar tots els resultats que hem estat fent d'analítiques del sòl, de bioindicadors que estan millorant tot el tema del sistema funcional del terreno a través de l'aportació de cobertures vegetals a les finques. Entonces, una de les coses que hem estat treballant en les parcel·les i les cobertes vegetals han sigut el tema de biodiversitat, microfauna, matèria activa i activitat biològica del terreno. Així, a part, també s'han presentat en la universitat, a través de les empreses de postcollita, han oferit, com el Citrosol i Agrofresh, activitats vinculades a la sostenibilitat per el tema dels tractaments postcollita que se li està donant a la fruita. Per què? Perquè directament és ampliar la vida útil del producte com és la taronja. Un poc...
11: Sí.
13: Dime.
11: No, que anava a dir que estem parlant en tot cas d'un programa experimental. És un programa, hem de dir-ho també i explicar-ho, que comença en 2025, acabarà en 2028 en principi, i que busca, com estàs contant, analitzar el terra, l'aigua, el clima, la biodiversitat en 200 hectàrees d'Andalusia, de Múrcia, d'Aragó i de la Comunitat Valenciana, que és la que més terreny posa, perquè són 117 hectàrees de les 200 són d'ací de la Comunitat Valenciana. Però has dit ara que n'hi ha cadenes de distribució que aposten per la biodiversitat. I has parlat també de coberta vegetal, de microfauna. Què significa apostar per la biodiversitat? Com tanquem aquest cercle?
13: A veure, què suposa apostar per la biodiversitat? Apostar per la biodiversitat en el sentit de l'agricultura que tinguem així en València és apostar, tornar a lo que fèiem antes, perquè ara nosaltres estem anant a les finques i estem dient tingueu que deixar cobertes vegetals, lo que era la brossa antes. Per què? Perquè això serveix d'hospedant, com un hotel per a la fauna beneficiosa perquè quan vinguin alguna plaga puga estar ahí present i atacar a les plagues. Vol dir que este sistema lo que està fent és augmentar la biodiversitat beneficiosa a disminuir lo que són els tractaments fitosanitaris. A disminuir tractaments fitosanitaris, reduir lo que és l'aplicació d'herbicides i la millora de la estructura del terreno per millor aporte de matèria orgànica. Quan n'hi ha més coberta vegetal, n'hi ha més humitat i això lo que fa és que la matèria orgànica en el terreno millore la productivitat del cultiu que estem realitzant.
14: O sigui que al final no és un encontre d'experts en el món de la teoria, sinó que realment al final el que et permetrà és prendre decisions al camp, no? I sembla important en un moment, no sé, la manca d'aigua, el canvi climàtic, tenim ahí unes quantes coses en les quals sí que hem de prendre decisions.
13: Correcte. L'estudi que ha estat en els especialistes alemans que han vingut i de supermercats ha sigut, perquè ells el que volen veure també és com afecta la huella de carbono, la disminució de CO2 en el cultiu, o com pot això afectar al canvi climàtic o al tema de l'aigua en les zones on s'està cultivant. Entonces, ells consideren que si augmentem la biodiversitat, augmentem els que són cobertes, hi ha una absorció de carbono, que això el que està facilitant és la reducció del CO2 a lo que és lo que ve del canvi climàtic.
11: Altres aspectes importants avui, a banda de tot això del canvi climàtic, són la necessitat de donar de menjar a molts, de reduir el desperdici alimentari, i la sensació que tenim ara, quan escoltant-lo a vostè, és que és com allò de tornar a rere amb això de la coberta tradicional, de tornar a pràctiques que es feien de tota la vida per atendre necessitats de futur.
13: Correcte. A veure, lo que se necessita la jornada del dia de neu, el dimarts que farem, se parla molt del desperdici alimentari, sobretot les empreses de postcollita. El desperdici alimentari que n'hi ha ara en Europa és molt gran. Per què? Perquè també tot el que produïm també té una vida útil. Entonces, el donar-li més vida útil al producte que estem produint, ja una vegada entrat en el que és l'almacén, estem allargant aquest producte perquè tinga una conservació, perquè totes les proteccions que li estan donant de sèries naturals, etc., el que fa és que tinga més durabilitat i aguante més. Entonces, a partir d'ahí, la huella de carbono també disminueix, perquè aquest producte pot estar més més temps en el mercat i directament això el que baixa és la huella de carboni i la huella hídrica.
15: I una cosa més, estem parlant de la huella de carboni, estem parlant de la huella hídrica, estem parlant del canvi climàtic i estem parlant de més temperatura, estem parlant dels mateixos productes. També es tracta la possibilitat de canviar les coses que s'estan cultivant així, perquè clar, aquest canvi climàtic també està obligant a repensar el model de cultiu.
13: Correcte. Una de les coses que també s'han vist en la xorna han sigut les zones com van vindre afectades a través del canvi climàtic. A vegades el canvi climàtic pareix que siga una cosa que està molt lluny, però en els últims anys estem veient que les temperatures aquestes que estem tinguent tropicals per les nits en els estiusos i temperatures molt altes ara en principi de maig a principis de juny que han hagut a vegades, entonces això afecta també a les floracions dels productes dels cultius que nosaltres tinguem i entonces s'està intentant veure com reestructurar els cultius. Cítrica sí, ha sigut tota la vida, han plantat cítrics, però anteriorment n'hi haven vinya, n'hi haven olivera i s'ha anat reestructurant. Entonces, el model que estem ara treballant en la Comunitat Valenciana, el que també s'està investigant és com va afectar aquest canvi climàtic als cultius que estem ara desenvolupant o quins puguen poder, d'ací 10-15 anys, poder continuar treballant.
15: En tot cas, i si queda alguna cosa clara, és que l'agricultura té futur.
13: L'agricultura té futur i per això estem treballant en ella. Estem treballant des de la Universitat Politècnica, des de Biodiversity Grow. Per què? Perquè estem intentant donar-li altres opcions, ¿vale? Altres opcions que tinguem a mà de tots, que sempre han estat ahí, per poder arribar a cultivar i de forma, el que diuen, una cultura, hi ha un cultiu regeneratiu. Regeneratiu vol dir tornar a que el medi ambient actue sobre el que nosaltres estem produint.
15: Tornem al principi, tornar arrere per fer
13: Correcte.
15: Futur. Carlos,
13: Correcte.
15: Gràcies. Bon dia.
13: Moltes gràcies a vosaltres i bon dia.
15: Puri García, bon dia.
16: Bon dia.
15: Aigua va. Perquè...
16: Aigua
15: va. Perquè...
16: Aigua.
15: Encara que hem parlat ja de vegades del tema, està bé recordar i també està bé ampliar. Puri, quan parlem d'aigua de beure, sempre estem parlant del mateix? I faig aquesta pregunta perquè volem saber si hi ha diferència, i quina diferència hi ha, evidentment, entre l'aigua de l'aixeta i la que comprem en el súper.
16: Ah, molt bé. Molt bona pregunta.
15: Gràcies.
16: A veure. Per això... Però de primeres el que tenim que aclarir és que n'hi ha termes que estan ben definits en la legislació, no? Nosaltres, afortunadament, tenim una aigua de l'aixeta, que és l'aigua potable, la de consum públic, que és perfectament, està perfectament garantida la seva seguretat microbiològica i química, perquè n'hi ha en tots els ajuntaments, n'hi ha analítiques que es fan normalment, o sigui, contínuament, per a que es complisca la normativa. Aleshores, nosaltres, si beguem aigua de l'aixeta, és perfecta, no tenim cap problema. Una altra cosa és que l'aigua de l'aixeta estiga bona o no estiga bona, però...
14: que tinga un sabor especial,
16: exacte.
14: Sí.
16: Té que ser insípida, no? Però no, a voltes no és, i parlarem també d'això. I després tenim el concepte d'aigua mineral. L'aigua mineral no significa que tan sols tinga minerals, perquè l'aigua de l'aixeta també conté minerals, sinó que és una aigua, diguem-ne, natural, és a dir, que té una procedència d'un manantial. Tenim un manantial i aquest manantial té unes aigües que també existeix una legislació que deu de complir tota empresa que fa que fique aquesta aigua en una ampolleta i té que garantir que aquesta aigua mineral té unes condicions sanitàries adequades per al consum. I aquestes aigües minerals poden tindre diferents tipus de minerals. No n'hi ha una aigua mineral estàndard, no? Sinó que pot ser aigües que estiguen carbonatades, aigües que siguen que continguen més sulfats, o que tinguen cloro, o que tinguen ferro, o que siguen més càlciques, o que tinguen més magnesi. També n'hi ha balnearis, no? Que vas a fer-te les aigües, perquè aquestes aigües tenen aquest mineral que pot tindre una... un efecte en la salut,
14: algunes
16: per exemple.
14: Propietats, sí.
16: I, algunes propietats, exacte.
14: I molt de compte perquè tota l'aigua que comprem al súper no vol dir que siga mineral, també n'hi ha tractada. S'ha de tenir
16: exactament.
14: Una miqueta en compte quina aigua comprem.
16: Exactament.
14: Però estàvem parlant d'aquesta mineralització. Hem sentit moltes voltes en la publicitat de mineralització dèbil i tal.
16: Exacte.
14: Això és bo, que tinga molts minerals, que no tinga tants.
15: Hem de buscar la de la mineralització forta?
16: A veure, això està més relacionat en la qualitat de les aigües, que és la classificació que fem també en l'aigua de l'aixeta també, que és les aigües que són dures o toves o blanes, no? Aquesta diferència és les aigües dures quan tenen un grau més gran de mineralització, estan més mineralitzades. Què passa? Que dependís del tipus de mineral té uns avantatges o uns altres, no? I també pot fer que això canvie el sabor de l'aigua. Per exemple, si són aigües que contenen una quantitat molt elevada de ferro, el problema és que quan tu beus l'aigua notes el sabor a ferro, no? Exacte, i per això moltes voltes aquestes aigües que són de manantial no es fan embotellades perquè el sabor ja, pues la gent no compra perquè té un sabor diferent, no? Però el contingut en minerals té que veure més concretament en la classificació d'aigües dures o aigües blanes, i això està molt relacionat en un tipus de sal mineral que és els carbonats, no? Perquè si està té molt contingut en carbonat càlcic, el problema és que després de l'aigua, quan es va eliminant l'aigua, per exemple, quan estem cuinant, es queda tota la sal precipitada i la veiem com una capa de sal blanca, no? Que és lo típic, no? De quan estàs bollint aigua i després tot el perol es queda blanc. No?
15: Això és cal o això és sal o és cal?
16: Són sals de calci, no? I per això és les sals de calci. I aquest calci està bé per a la mineralització dels ossos. Aleshores, l'aigua de l'aixeta o l'aigua mineral que té calci ens va bé també per aconseguir aquesta font natural de calci, que tant ens agrada, no? Font natural, l'aigua és una font natural de calci.
14: I quina seria...
16: Lo que passa és que també...
14: Sí, volia saber quina seria la millor aigua per a fer una paella. Amb molt de calci o no tant, aigua dura, com deies abans, no tan dura. Això és un debat a nivell internacional.
16: És un debat interessant perquè moltes voltes, jo conec, i vosaltres també segur, cuiners que se'n van a fer paella a una altra ciutat o a un altre país i porten garrafes d'aigua de València.
14: Sí, sí, sí.
16: Perquè l'aigua de València té molt de carbonat càlcic, no? És molt dura l'aigua de València, i això el que fa és que ese calci, quan està bollint l'arròs, fa uns ponts en les proteïnes que conté l'arròs, que fa que el gra estiga més endurit. I per això diuen, no? És que si ho fem en una aigua blana, una aigua que té menys sals de calci, l'arròs s'esclata abans, no? I per això juguen en la duresa de l'aigua per a obtindre aquesta textura també de l'arròs.
15: No seré jo qui critiqui els italians i el risotto, però jo soc d'arròs sanseret.
16: Exacte, exacte.
15: L'arròs al dente, que diuen els italians.
16: Sí, sí.
15: Puri.
16: Després n'hi ha també...
15: Sí, sí, dime. Anaves a dir.
16: No, lo de l'aigua carbonatada, que és una part que n'hi ha aigües minerals de fonts naturals que tenen les bambolletes ja naturalment, que tots coneguem la mar, exacte, gasificada, naturalment gasificada, però moltes de les aigües que estan gasificades a l'abast de la compra en un supermercat o en una tenda, la gasificació és afegida, no és natural.
14: Ah, jo pensava que tota era afegida. Ah, que curiós.
16: No, n'hi ha fonts naturals d'aigua que té un contingut de CO2 dissolt que fa que tinga bambolletes. Sí. I això el que fa és que l'aigua siga més refrescant, i per això la gent pensa que és millor l'aigua carbonatada. És més refrescant per això, per les bambolletes, per el diòxid de carboni dissolt, però, i per això tu beus més aigua, i diuen, no, és que t'hidrates més si és carbonatada, no és que t'hidrates més, és que beus més aigua perquè és més refrescant, no? I això és una de les desmites que n'hi ha per ahí també en l'aigua.
15: Che, Puri, que gran eres. Moltíssimes gràcies, per contar-nos coses de l'aigua.
16: N'hi ha coses per contar de l'aigua, un fum, no? També està l'aigua de osmosis, osmosis sí, osmosis no, per a beure. Un altre dia.
17: No, sí. Tot això, mira, anem a apuntar la osmosis perquè això és un tema interessant i també n'hi ha diferents models d'osmosis. Això està bé. Bé, doncs parlarem d'osmosis un altre dia. Ara hem de dir adeu a Puri García.
16: Adeu.
12: Santi Hernández, què tal? Molt bon dia.
18: Bon dia, Quique, com estàs?
12: Molt bé, amb una miqueta de gana, a aquestes hores del matí, com sempre, que encara no hem esmorzat. Què ens proposes per avui?
18: De categoria, doncs pues mira, avui us proposo fer una recepta aixina com un poc gourmet, un poc especial, però a la vegada molt senzilla. És una recepta que la idea l'he agafat de l'altre dia que vaig visitar a Fortaleny, un bar d'un bon amic que es diu Bar Estalvi, i em va fer un salpicó de gamba blanca.
12: Ah, molt bo.
18: Meravellós, i m'encanta. Jo li he donat una volteta i li he afegit un ai blanc.
12: Val. Pues anem a preparar.
18: I crec que la combinació queda superbé, te conte.
12: Vinga.
18: Pues mira, per un costat he agafat pimentó, ¿vale? Y le talla molt finament, de tres colorets, perquè li doni un poc de
12: varietat i de color, no?
18: Sí, groguet, verdet i roxet, ¿vale? Ho ha tallat molt finament, ¿vale? I això és una part, d'acord? Mig pimentonet, una miqueta, està bé. Després, el que he fet ha sigut preparar una, diguem, una vinagreta, ¿vale? Que acompanyarà, diguem, a aquest salpicó.
12: Sí.
18: I el que he fet ha sigut és una armella torrada, ¿vale? I una miqueta de cacau torrat sense la pell, ¿vale? Ho he picat una miqueta i li he ficat una miqueta d'oli, ralladura de lima, ralladura de gengibre, ¿vale? I el suc de mitja lima, ¿vale? Que he juntat l'oli, ¿vale? Ho he remeneig a tot, ho he emulsionat una miqueta, ¿vale? I ho he reservat.
12: I això és la vinagreta aquesta que li anem a posar després.
18: Anem a ficar-li, pues, diguem, a tot el pimentonet este que està de categoria.
12: Vale.
18: ¿Vale? I per altre costat, hem preparat, d'acord, el que és l'ai blanc. L'ai blanc és una recepta clàssica i que està composta d'armela crua, de molla de pa, de vinagre...
12: Sí.
18: I el que he fet ha sigut pues, mesclar aquests ingredients, un poc de molla de pa, ficar-li una mica unes quantes armeletes, ficar-li el que és el vinagre, aigua freda, una miqueta de sal, una miqueta d'oli i l'all, per a no donar-li aquest toc picant que, diguem, que se menja el plat, ¿vale? el que he decidit, he fet és que he torrat un cap d'aix,
12: sí,
18: ¿vale? I ho he fet al forn, ¿vale? Un cap d'aix.
12: I si està fet al forn, ¿vale? Ja no està tan fort, podríem dir.
18: Clar, diguem que l'all es desfà, agafa aquesta textura molleta, a tostats, i li he afegit això a lo que és l'ai blanc, ho he triturat tot, després cada un pues, d'alguna manera pues, pot agafar i fer el, diguem, passar per el xino i poder fer més fineta, si li agrada, si a algú li agrada que tingui algun grumet d'armela o el que siga, doncs pues, també està bé.
12: Això depèn de gustos.
18: Final, efectivament. I al final el que he fet ha sigut agafat les gambes blanques, ¿vale? Una gambeta blanca, supercremosa i supersedosa. El que he fet ha sigut llevar-li el cap, la corfa de les cues, els patetes i demés. He llevat el que és el ventre, ¿vale? Amb cura, el filet este que tenen negret.
12: Sí.
18: ¿Vale? I simplement el que he fet ha sigut que en el cap dels aix, aquest suquet que tenen, ho he afegit a la picaeta de l'armela i del cacau i del gengibre i de la lima i de l'oli.
12: S'ha aprofitat tot, absolutament, pel que veig.
18: Tot, absolutament. I la veritat és que després n'hi ha que muntar-ho. Jo ho he fet així en plan restaurant, mirant, pues, això, seguint un poquet com fan alguns restaurants d'alta cuina, però en un molde, he ficat al voltant del molde, el que és el molde, he ficat el salpicó. A la part central he col·locat el que és l'ai blanc, la cremeta, i pel mig he ficat el que és la gamba blanca pelaeta crua i meravellosa, que està superbona, i després el que és la vinagreta, pues ja l'he repartit per damunt del salpicó i algunes gotetes d'oli també per el centre del plat. Al final pareix un plat de restaurant però te dic jo que és fàcil de preparar.
14: Me l'estic imaginant ja, eh? La pinta era de bona també. O sigui, no només el sabor sí, que estem preparant els ingredients, sinó ja com estàs muntant el plat, també és prou interessant.
18: Pues la veritat és que el resultat és meravellós. El sabor, increïble, i la veritat és que és un platazo des que ja feia temps que no...
14: I el podem deixar preparat, el deixem al frigorífic i
18: perfectament.
14: Després, clar.
18: Perfectament, i pots muntar-lo com te doni la gana, i clar, és fàcil de muntar i cada un pot complicar-se la vida el que ell vulgui, no? Però la veritat és que la combinació és meravellosa.
14: Encara que dius que és fàcil, de tota manera, si algú s'ha perdut o vol consultar qualsevol de les receptes que ja han preparat al llarg d'aquestes temporades, ho tenen tot en la pàgina web.
18: Efectivament, ja saps que a unareceptaunrecuerdo.com i a les xarxes socials poden trobar el pas a pas, les fotografies i com ho he fet, i disfrutar d'este plat, ara que ve la calor, meravellós.
14: Fantàstic. Santi, moltíssimes gràcies.
18: Vinga, una abraçada, Quique.
14: Javier Prats, què tal? Molt bon dia.
19: Hola, molt bon dia.
14: Parlem ara de vi i segur que quan pensem, imaginem d'alguna manera un celler, pensem també en els dipòsits d'obra que estan en els soterranis, o grans dipòsits d'acer inoxidable i sobretot botes de fusta. Però què s'està trobant últimament en els cellers?
19: Pues estan trobant formes rares.
14: Formes rares?
19: Sí.
14: Això com és?
19: A banda de les àmfores, que no és algo nou, no? Les àmfores de fang sempre han estat en els cellers antigament, encara que varen ser substituïtes per el que és els depòsits de ciment o d'acer inoxidable. Ara el que n'hi ha són uns ous gegants.
14: Gegants, clar. Farem el gatxamar el dia.
19: Són ous que estan fets d'obra, de ciment, que tenen pues, unes portes, i ahí es fa el vi.
14: Però tradicionalment el fang és el que sempre ha estat ahí, no?, per a fabricar aquests depòsits.
19: Sí, el fang antic, si algú se pega una volteta pels soterranis de la plaça Major de Requena, pues veurà que n'hi havia unes grans àmfores de fang que on es produïa el vi o s'almacenava el vi, també l'oli, també cereals, perquè eren depòsits de molta capacitat, i bueno, pues en aquest moment el fang era el que podia contindre un líquid. Ixe fang, és lo que es feia és omplir el vi, en este cas es ficava el most i feia la fermentació. Vale. Però no s'havien donat compte que tenia unes propietats que bueno, pues no ho té un dipòsit subterrani o un d'acer inoxidable, no? I és que per la forma que tenen, normalment una àmfora d'aquest estil és més estreta per baix i va fent la forma de, com si diguem, un ou fins a la part de dalt, pues ahí es produeixen una sèrie de corrents de convecció que fan que el vi estigui en constant moviment. Per lo tant...
14: O sigui, aquestes formes realment no és que siguin casualitat, sinó que s'han preparat aposta per això.
19: El seu dia, quizà per capacitat, però després s'ha estudiat que n'hi ha un moviment dins d'aquesta forma que el que fa és menejar els llevats o les lies, que diguem habitualment en el vi, i això pues, li dona al vi una estructura i un cos diferent que si està en un altre tipus de depòsit de que tinga una forma diferent, no? L'argila, pues, quines característiques té? Pues no tot aval. Té que ser una argila que siga porosa, que després de coure's puga intercanviar oxigen en partícules amb el vi. Per lo tant, el vi, a més d'estar en aquesta convecció, en aquest moviment, pues el que fa és microoxigenar-se.
14: I després arriba el ciment. I ahí, clar, la composició és absolutament diferent. L'argila i el ciment és que no tenen res a veure.
19: No tenen res a veure, però està molt ben estudiat ja el tipus de ciment que s'utilitza, que és un poquet més porós. Té que mantindre l'estanqueïdat, és a dir, no se'n pot escapar el vi, però sí que té que permetir aquesta microoxigenació. La forma d'ou és la mateixa pràcticament que una ànfora d'estes antigues, el que passa és que va al revés, no? La part més ampla va baix, i la més estreta... Exactament. Entonces, habitualment porta un orifici en la part de dalt, que és per on entra el líquid o entra el raïm, i en la part de baix un altre orifici on va una porta estanca, en este cas, per a poder-lo netejar i poder que siga més fàcil de manipular, no?
14: I és d'acer inoxidable?
19: És d'acer inoxidable, el problema és que no tenen ninguna microoxigenació, és un dipòsit estanc.
14: Està metallant, exacte.
19: I ja està. Què passa també en quant a la temperatura? Perquè sabem que en una fermentació, pues, normalment les llevats comencen a despendre CO2 i n'hi ha pues, un calfament, no? del vi. En un depòsit d'acer inoxidable es fica per fora unes camises on s'intercanvia fred i calor, i en els dipòsits de ciment o d'argila s'utilitzen unes plaques intercanvia oros, o inclús en l'argila es pot banyar per fora l'àmfora i mantindre pues, una temperatura més o menys constant.
14: Jo m'imagino la dificultat que ha de ser sobretot la construcció, la fabricació dels dipòsits de fang. Perquè clar, és d'acer inoxidable, al final és un procés industrial que crec que no costarà tant com fer una àmfora gegant per al vi. No,
19: perquè n'hi ha que buscar. Primer una argila especial. Després no es fa de colp, no? Sinó que diguem que es va fent per capes concèntriques, sí. I es va coguent a poc a poc. I al final, pues, clar, és molt difícil fer un recipient molt gran. Imagineu, no sé, 10.000 litres en un dipòsit de fang, com es feia abans, la capacitat del forn per a coure tot això.
14: Clar.
19: I després...
14: Imaginem una cassoleta que tenim en casa de fang, ahí xicoteta, però unes quantes voltes més grans,
19: exactament.
14: No?
19: Exactament. Després té un hàndicap, i és que com té porositat, el propi vi genera sals tartàriques o bitartàric. Això es queda pegat per dins. Per tant, el procés de neteja és un poquet més dificultós. El ciment és més fàcil de netejar, i també li va passar el mateix, que se van a quedar les sals apegades, però bueno, pues té més avantatges. Al tindre una porta gran, pues, pots ficar per ahí pues, una hidrolimpiadora i pegar-la.
14: Faig a tot, ja. Bueno, perfecte, moltes coses aprenen sempre cada cap de setmana amb Javier Prats. En aquest cas hem entrat directament dins pràcticament dels depòsits on està el vi. Moltíssimes gràcies i fes una altra.
19: Moltes gràcies. Adeu.
15: Arribem quasi al final del programa. Temps encara, però el temps.
14: Avui és el ras, amb alguns bancs de boires tesores al litoral de Castelló i València. Les temperatures avui sense canvis i el vent fluix. Un dia, com veieu, molt tranquil meteorològicament parlant. I demà serà un dia molt semblant al d'avui, però amb les temperatures un poc més baixes.
15: I dita tenim avui?
14: Clar que sí. Diu, si bada i espelta, fins al maig no es desperta. Doncs
15: pues ja hauran despertat. Atengau, que podeu anar a esmorzar en pau.
20: El sector agroalimentari valencià a la llavor. La Llavor. Cadena Ser.
21: Pablanes.

0: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
1: Castelló, ruta de sabor, et convida a descubrir l'autèntic caràcter de la nostra terra. Des dels productes frescos del camp fins al sabor del Mediterrani, gaudeix de l'excel·lència i diversitat dels productes de la província de Castelló. Cada plat és una experiència i cada sabor una història. Prepara't per un viatge gastronòmic únic. Viu Castelló a través dels seus sabors. Diputació de Castelló, promovent la qualitat de la nostra gastronomia.
2: Estrena tu cocina Movalpa con electrodomésticos Bosch de regalo. Sí, gratis con la compra de tus muebles del 2 al 31 de mayo. Diseño a medida y calidad que se nota. Visítanos en Castellón, Avenida Valencia 42. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
3: En el Instituto Odontológico de Castellón sabemos que hay algo que no siempre se cuenta sobre las carillas. Seguro que ya sabes que las carillas mejoran la forma, el color y la proporción de tus dientes. Pero lo más importante es cómo te hacen sentir, porque no se trata de cambiar tu sonrisa, se trata de que vuelva a ser tuya. Pide tu cita en el 964-288-365 o en www.iocs.es y hazlo realidad. Instituto Odontológico de Castellón, 20 años comprometidos con tu sonrisa.
4: Atención, atención, Castellón y provincia. Aviso importante de Casman Electrodomésticos para este verano. Si no quieres pasar calor, escucha esto. Ventiladores de techo por tan solo 35 euros. Sí, sí, has oído bien. Solo 35 euros. Ventiladores silenciosos de bajo consumo y con aspas retráctiles. Aprovecha esta oferta exclusiva este viernes 22 y sábado 23 de mayo. Solo en Casmani.
5: Sí, sí, sí. Casmani, sí.
6: Hace 20 años alguien confió en Sempre Rapid por primera vez y hoy siguen siendo miles. Gracias por dejarnos entrar en tu hogar y en tu negocio en el menor tiempo posible, utilizando materiales de primera calidad y personal altamente cualificado para resolver cualquier incidencia. Sempre Rapid, 20 años cuidando de lo que más importa. Más información en semprerapid.com.
7: ¿Cómo hemos cambiado?
8: Cambiar sienta bien. Renueva tu coche por un nuevo Citroën con hasta 8 años de garantía y ahorra hasta 8.500 euros financiando con Stellantis Finance. ¿Cambiamos? Citroën. Consulta citroen.es.
9: Garaje Castellón, en Avenida Valencia 318, Castellón.
10: A vivir Castellón, con Ángela Berlanga.
11: Y cómo no, nos adentramos en la parte festiva del programa del sábado de la mano de Rosana Blasco. Rosana, hola.
12: Hola, Ángela, ¿qué tal? ¿Com estàs? Doncs avui estem de festa i, a més, estem de festa de final de curs.
11: Ja estem a final de curs?
12: Ja estem a final de curs, perquè precisament esta setmana n'hi ha moltíssimes agrupacions, associacions que ja en fan i esos xicotets festivals i ses mostres contant tot el que han fet, que se pugen damunt d'un escenari i tot allò que han estat assajant durant tot l'any, pues ho mostren a les famílies, al públic en general. I avui... Avui jo vinc a fer-vos examen, però sobretot a fer-te examen a tu.
11: A mi?
12: Sí,
11: mare,
12: sí,
11: jo no m'he preparat l'examen. Doncs
12: pues vinc a fer-te examen, però no te preocupes que tindrem un mestre d'excepció, perquè contem amb nosaltres amb José Antonio Burdeos Beltrán, que ell és el president de Dolçaina i Tabal de Castelló. Molt bona vesprada, benvingut, com estem?
13: Bé, bona vesprada, gràcies.
12: Doncs estàvem dient que precisament acaben ara les escoles, tot el que són la formació de l'alumnat. I precisament de formar a molt d'alumnat en tradicions tan nostres com és la dolçaina, el tabal i la música tradicional, vosaltres en sabeu moltíssim. Conta'ns un poquet des d'Isa Dolçaina i Tabal de Castelló, tot el que se fa, quines escoles, agrupacions estan vinculades i què és el que se fa durant tot l'any.
13: Bueno, durant tot l'any el que fan pues, les agrupacions, l'escola, també com el primer molí que també està, o la nova escola, pues, ensenyen a alumnes a tocar la dolçaina, tabal, i en després pues, les colles que tenim de Castelló, pues, algunes d'elles van a alguns xicuelos que aprenen i tot, i pues, van a omplir les colles i van fent pues, música, que és el que les agrada, festa sobretot, i bueno... és bonico voler-los.
12: Música, festa, és bonico. I, bueno, a mi com a mestre m'agradaria preguntar-te una cosa. Perquè la primera vegada que te arriben els xiquets i les xiquetes i diuen jo vull tocar la dolçaina, bueno, els xiquets i les xiquetes, o de vegades a lo millor els pares o els abuelos que diu te'l porte pa que toque la dolçaina, que també és una altra cosa. Normalment, què és el primer que els expliqueu, les persones que esteu ahí, què els dieu, com s'agarra la dolçaina, com se bufa? Jo no tinc ni idea, però conta'ns bueno, a tots els espectadors.
13: Els mestres, sobretot, tenen molta paciència, perquè els xiquets saben tots com són. N'hi ha que tenen paciència, n'hi ha xiquets que toquen tabal i no paren, o que pareixen el muñeco Duracell, que no paren de donar. Quan no, pues, també els xiquets que intenten soplar la dolçaina i les fiques un tudell en la canya i tot, i no paren de soplar, o se trenque, o... Bueno, pues això és una labor que tenen els mestres, que també ajuden a fer totes aquestes coses. I al final els xiquets acaben a deprenent prou, perquè és sempre el bonic obor és com avancen cada any i conforme d'això, i bueno, pues les agrae la música, els veus després per ahí tocant, els veus d'això i dius, mira, tu pues, estàs així fent alguna cosa, estàs tocant. I,
12: alguna cosa en femení. I heu fet tanta cosa que és que porteu 10 anys fent-la, quasi 10 anys fent-la, perquè precisament pronte aneu a complir aquests 10 anys. Jo crec que és un aniversari que mereix la pena per tot el que implica i per tota la feina que no es veu que hi ha al darrere. Conta'ns un poquet aquests 10 anys.
13: Este any, com a president que sóc jo de la Federació de l'Ajuntament de Castelló, pues, teníem, sobretot, que celebrar algo que fos bonico, que fos algo significatiu per a Castelló, i bueno, pues estem preparant, que ara falten alguns detallets i tot, però bueno, sobre el mes d'octubre o així hem pensat de fer-lo, i seria pues, això, un aniversari que estiguérem les colles, que són de la federació, i ensenyarem pues, una miqueta de tallers de música, de ball, tot això, i després pues, fer una miqueta pues, que la gent pues, s'arrime, aprenguin algo, i sempre pues, d'ahí n'hi ha gent que li piquen després el gusanito i diu, ah, pues jo vull anar a tocar o vull anar a ballar, i és un poc que també és bonic veure-ho perquè s'animen.
12: Apunten per octubre, sí, tornaràs així per convocar, convocar a tot
13: bueno,
12: el món.
13: De fet, avui, perdoneu, però de fet, avui volia donar una bona notícia, que per a nosaltres és bona notícia també, de que hem llançat ja per les redes socials i tot, que això és molt important per a nosaltres, el dolçai Nadal, que aquest any farem el dolçai Nadal.
12: Enguany sí que torna el dolçai Nadal.
13: I a part que és per captar per a lo que és una solidaritat col·lectiva i tot, és bonico perquè nosaltres mateixa pues, preparem peces, fem tot, anem al Palau i és molt bonico. O sigui,
12: I jo dono fe que se superen any rere any perquè jo com a espectadora he estat tots els anys i és brutal tot lo que arriben a fer i a més sorprèn, no? Perquè moltes vegades la gent, quan pensa en dolçaina, pensa només en música, diguem, més tradicional, però vos atreviu en qualsevol cosa.
13: Sí, a més n'hi ha molta varietat, molta d'això, i és molt bonic, la veritat és que és bonic anar, jo invito a la gent, i sobretot m'agradaria que el Palau s'omplere i que sigui bonic, perquè és un acte solidari, i a part nosaltres pues, també intentarem esforçar-nos perquè la gent l'agradi i l'any que ve diguem, ostres, què va passar o què no va passar? I és un poc el que fa una sèrie i quan acabe la temporada pensa, a veure què passarà la següent temporada. Entonces,
12: pues ahí
11: apuntem també.
13: Però apunteu la data que la tenim, és el 26 de desembre.
12: Ah, ja tenim la data, el 26 de desembre, vale, perfecte, doncs pues ja tenim coses, però en octubre vindràs també per contar-nos lo de l'aniversari, eh?
13: Podem contar lo que vulguis.
11: Ja tenim dos dates més.
12: Imagina't, ja mos estàs fent tot el programa de l'any que ve.
13: Sí, bueno, sí. És bonico.
12: I una cosa també superimportant, jo te comentava un poquet, pues bueno, esos xiquets, no, quan comencen a bufar, lo que sigue, però bueno, després n'hi ha una progressió, ahí tot que ho peses molt boniques. Jo, Àngela, per això te die que t'anava a fer un examen, però ara me sa mal. Jo li he demanat així a José que se portaré la dolçaina. I en ajuda del nostre tècnic, que avui tenim a Álvaro, que mos ha mirat malament, quan li he dit jo tindré música en directe. Doncs anem a fer aquestes coses.
11: Álvaro mai mira malament.
12: Bueno, un poquet.
11: Música en directe.
12: Un poquet.
11: En música en directe, no.
12: I aquestes cosetes arriscades. I li anem a demanar al nostre mestre, al president de Dolçaina i Tabal de Castelló, que ens toque un poquetet per a que la gent pugui escoltar com sona també aquesta música de dolçaina en directe, perquè jo crec que és molt important, encara que nosaltres tenim també la nostra sintonia en aquest pasqualet i tot això, però no n'hi ha cosa més brutal, jo que sé, que és estar al costat d'una dolçaina, que se prepare, ell se pare la cadira del micro I a veure si aconseguim fer aquestes coses que a voltes ens diuen... Però com esteu loques, els periodistes, que és portar la música en directe, quan vulgues.